0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està a l'esballato. I està a l'escantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

reconectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Si coneixes Estam i està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu.

0: Los sábados por la mañana suenan diferentes. Blue Radio te presenta de 10 a 2 la lista de los 50 más activos de Blue. 4 horas con la mejor música del momento.
1: Los 50 más activos de Blue Radio.
0: Novedades, subidas, bajadas y todo lo que pasa en la lista. Y como siempre, con la fórmula perfecta: música y motor. Con toda la información de Grupo Palacios Automoción y sus marcas: Fiat, Jeep, Citroën, Opel, Abarth, Peugeot y Spoticar. Ya lo sabes, los sábados se vive diferente con Vente Conmigo, un programa presentado por Alexia Selfa. Síguelo también en Sonido 360 desde nuestra web o app en bluradiofm.es.
2: Soy Alexia Selfa, sígueme en Vente Conmigo en bluradiofm.es.
3: ¡Vente conmigo! ¡Oyes!
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
0: Grupo Palacios, concesionario oficial Opel en Xàtiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi. ¿Buscas coche? Lo tenemos en Spoticar Xàtiva. Somos líderes en vehículos de ocasión multimarca, con un gran stock de seminuevos y kilómetro cero. Listos para ti. Tasamos y compramos tu coche al momento. Y además financiamos a tu medida, para que estrenar coche sea más fácil que nunca. Ven a Spoticar Xàtiva, en la carretera Manuel Alcira, junto al Aldi, antiguos salones Reina. El coche que estás buscando te está esperando. Spoticar Xàtiva.
5: ¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
6: A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
5: Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
2: Grupo Palacios, concesionario oficial Peugeot en Xàtiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
3: ¡Vente conmigo!
7: Profesional, que es molt important també, perquè aquí a Xàtiva el vehicle professional s'utilitza molt perquè, clar, com a cotxe i com a vehicle industrial dels autònoms, no?, que tenen les faenes. I contem per això en Pepe Valor, que ens va contar unes cosetes. Ell és el responsable del vehicle, en este cas industrial i professional, com a ferramenta de treball. Pepe, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: I com estàs?
8: Molt bé, així estem.
7: Sí, sí. Bueno, ens farem morenés avui, eh?
8: Sí, sí, així avui fa bon solet i com estem així fora, pues nada, aprofitar.
7: Molt bé. Bueno, conta'm ràpidament, com ha evolucionat la demanda del vehicle industrial en els últims anys?
8: Home, pues jo te diria que la demanda del vehicle industrial ha evolucionat d'una manera molt positiva i més en la nostra zona, perquè nosaltres estem així, les comarques del voltant són comarques on hi ha molta empresa, microempresa, autònomos, doncs tot aquest tipus de clientela necessita, evidentment, doncs, del vehicle industrial. I nosaltres, al llarg de la trajectòria de Grupo Palacios, en este cas d'Autointer, sempre hem fet una trajectòria molt bona en el que ha sigut la venda de les quatre marques que tenim així dedicades al vehicle industrial, que són Opel, Fiat, Citroën i Peugeot.
7: Perfecte. En este cas, què busca avui l'autònom o l'empresa quan canvia a vehicle professional?
8: A veure, a dia d'avui el que busca el professional és no tindre preocupacions. Uh-huh. Comprar un vehicle, tindre, si financia, tindre la seva quota, el seu gasto i no tindre sorpreses. Entonces, nosaltres el que li oferim són productes financers on li puguem incloure tot aquest tipus de productes, pues una garantia extenguda, un manteniment en el que el client paga la seva quota i no es té que preocupar de res.
7: Perfecte, molt bé. En aquest cas, bueno, quina importància sol tindre actualment el consum i l'eficiència en el vehicle de treball?
8: A veure, el consum i l'eficiència és algo superimportant. Primer, l'eficiència, perquè una empresa, una mica un personal autònom, no pot dependre de que un vehicle s'averia, entonces necessita una bona eficiència perquè no pot perdre hores de faena perquè el seu vehicle estiga en el taller. I a nivell de consum i tot, pues claro, està ja repuntant molt la venda del industrial elèctric, perquè en moltes empreses que puguen tindre 3, 4, 5 vehicles, el consum de gasoil passa a ser un lastre important. I les empreses ja estan valorant de manera molt positiva anar ficant en la seva flota de vehicles algun vehicle elèctric per a anar veient com funcionen i anar baixant aquesta quota de consum de gasoil.
7: La veritat,
8: bueno, pues, les empreses jo crec que sempre valoren la tecnologia i la connectivitat de manera molt positiva perquè es facilita molt, molt la faena i perquè és una manera també de tindre controlat els seus vehicles, els seus treballadors i que tot fluïsca de manera positiva.
7: Perfecte. Què sectors estan renovant més vehicles industrials actualment?
8: Pues ara mateix el que t'he comentat, nosaltres així en la zona nostra, en aquestes comarques que tenim al voltant, com siguem una empresa d'una llarga trajectòria, siguem coneguts, la gent confia en nosaltres, donem una resposta molt bona en quant a servici, entonces jo crec que un poc de tot, o sea, des de el xicotet autònom hasta la gran empresa estan demandant este tipus de vehicles.
7: Perfecte. I com influeix la finançació en este tipus d'operacions professionals?
8: A veure, la finançació sempre és una part molt important de les operacions. Tenim producte financer per a poder ofertar al client pues, intentar en vehicles nous, que està clar que quan més nou és el vehicle, pues, menys problemes tens. Entonces, producte financer n'hi ha de tot tipus, des de renting, leasing, financiacions lineals, vamos, que podem fer el que el client necessite. Aporto pues, que l'autònomo o la xicoteta empresa o qui siga, pues, sempre se'n recorden de que fa falta un vehicle quan es trenca el vehicle que estan gastant. Entonces, tindre un vehicle en stock per a entrega immediata li suposo que li vas aliviar molt, perquè quan te ven un vehicle trencat i vol anar sent els dos dies a treballar i veu que no té vehicle, quan tu li dius que en dos o tres dies pot estar rodant en el carrer en el vehicle nou, pues, la veritat és que jo crec que li fas un molt gran favor.
7: Bueno, dins de totes les marques que m'has comentat, realment, quines són les que més estan funcionant en aquest moment?
8: A veure, el que t'has comentat les marques a nivell de lo que és el grup i sent tots de la mateixa factoria, con lo qual al llarg de l'any, durant els mesos, depenent la marca, pues cada marca aporta unes campanyes més fortes, menys fortes, i nosaltres anem sempre encarant el client al millor preu, entonces lo que fem és veure quan ve el client quina marca és la que ofereix millors descuentos. Entonces, para poder oferir-li el millor preu. I a partir d'ahí, però com te dic, totes les marques són la mateixa tecnologia i tot molt, molt similar.
7: Perfecte, ja com últim, fins a quin punt un bon vehicle pot millorar el treball diari d'una empresa?
8: Home, doncs com t'ha comentat antes, un bon vehicle el que fa és que no te falle, que pugues anar a treballar tots els dies i que n'hi ha que entendre que un vehicle que té que transportar, per exemple, a 4 o 5 persones que poden anar a treballar a una obra, en mitjà camí es queda averiat, entenc que aquest dia el jefe d'aquestes persones va perdre molts diners.
7: Bueno,
8: són quatre, i no te falle, evita que guanyes molts diners.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3 de dobles Blue Radio FM.

0: Volvemos en dos minutos.
1: Don't you worry, cantem aquí a la fresca.
2: Amics d'Esportxes, ja estem en estiu. Sí, no? Pues ja saps, de dijous a dissabte, de 7:30 de la vesprada a 9, al restaurant Els Porxes, tapetes a 1 euro. I per descomptat, queda't a sopar després amb nosaltres i gaudis de la millor cuina tradicional. Els dissabtes de migdia fem un menú turístic per a que tastes les cosetes més representatives i bones de la nostra ciutat. I recordo, si tens un dinar o sopar de colla, obrim qualsevol dia de la setmana. Feu les vostres reserves al 96 050 92 02. 96 050 92 02. En el Facebook en Porxes Xàtiva trobaràs els nostres menús. Este estiu, refresca amb nosaltres. En la plaça del Mercat de Xàtiva, restaurant Els Porxes.
3: One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
4: Blue Radio. A tu lado estés donde

Dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

0: preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
1: Toto Classic y a las presentaciones del Territorio Remember. A tope Javi Vivas, a nuestra colaboradora especial. Sembla que le digo en Alexa. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas i Clatellut. Territori Remember, programa exclusivament que es va crear per a recordar el que passava en aquella mítica ruta del bacalao. Encara que aquest tema que està sonant, forever, per sempre, no és de la ruta. Anem introduint poquet a poquet. Este era si un parell d'anys serà Remember també, serà del record també. Si no ho és ja. Tot i, recordem,

jo recordava que aquest tema, este vinil, el vaig tindre de Foolish Heart, TNT, és fenomenal. En este cas hem posat la vocal de Nina, espectacular. Foolish Heart.

versió original del tema Thin Twine, sonant d'este territori, remember. Musicalment, no n'ho pensen mal. Abans escoltàvem el Foolish Heart,

Unión. I un altre tema del 2007 remasteritzat que el tenim totes les setmanes. Des del Tubular Bells, Book of Love.

espectacular, brutal, no té qualificatiu. El tema Cuco Vlog, Cubular Bells 2007, remasterizat, sonant a este TRM. I gràcies, gràcies, donar-les gràcies. Molta acceptació està tenint el retrat este que posa jo al cara llibre, al Facebook. És part de la IA, eh? Estic guapo per això. Estic un guapo difícil de comprendre. Lo dic, gràcies per l'acceptació. La foto del Facebook, Javi Vivas, si vols buscar-me i comentar-me coses. També estic a l'Instagram, el TikTok, el domini un poc menys. Javi Vivas DJ, al Facebook i a l'Instagram, busca'm. I nosaltres continuem en el que toca, any 1993, per a la formació comitè Be Quiet, Sunglasses.

0: Amics i amigues, a punt de despedir-nos estem. Ja llevem el modo Time Attack, com diuen en MotoGP o en les motos. Abans sonava el tema Atlantis, tema que dediquem a la rejurcida Chocolate. Estan pegant els xavals, bon festival, encara que ara van els pares a veure els fills el que fan per allí. I com abans parlem de Chocolate, pues ara parlem com una de la reina. El diuen que va començar tot, Barraca. El tema
1: Sex.
0: Barraca Destroy.
1: Es la música infinita. El sonido de Valencia.

0: arranca el destroy.
1: Sí, señor, diuen que iba a començar, doncs segurament va ser ahí, en la sala Barraca. Jo recordo aquest 30 aniversari, ja no sé ni és que té. I és que hem estat en la cabina, hem pogut punxar en la cabina de Barraca i ja puguem tocar un dit en el cel. Hem estat en la Reina. Encara que fora per un parell d'horetes, però per això ja és moltíssim. Barraca Destroy. Amics, amigues, en el tema de Barraca, arribem a la fi d'este territori. Remember, com totes les setmanes, donar-te les gràcies per estar ahí escoltant el programa. El TRM presentava un servidor, Javi Viva, Ciclat Ayun. Amb el tema Ace of Love, arribem a la fi d'este TRM. Adeu i fins la setmana que ve.